és bona semit l'anya. Riti virà que vos en vos oro, que em va jo que ells o som oro, soy a xalogar.